0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. L'amnistia, l'aplicació de la llei que avala la justícia europea, ha centrat avui el Consell Nacional de Junts, que parla de victòria rotunda. El seu secretari general, Jordi Turull, ha deixat clar que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya peti qui peti i ha acusat els jutges espanyols de buscar la revenja. També el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa l'amnistia com el camí per superar el rancor. I el ministre Ernest Urtasun, un dels comuns, reclama al líder popular Núñez Feijóo que rectifiqui les seves mentides.
2: Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
3: Esto pese a quien pese. Catalunya apuesta de una forma rotunda i irreversible por la convivencia y por el futuro en el marco de una España Europa. Espero que quedi clar per tothom.
4: I avui en dia sabem que l'amnistia és constitucional, és legal a ulls del dret europeu i que, per tant, sabem que el senyor Núñez Feijóo ha estat mentint a la societat espanyola durant més de 3 anys i avui li exigim una disculpa i una rectificació.
0: Continuen les altes temperatures, tot i que ja no estem en onada de calor, però tenim perill extrem d'incendi forestal en una vintena de municipis i nivell alt a 177 poblacions més. Està restringit l'accés a 3 espais naturals i es demana màxima prudència. Situació i previsió, emet David Torres.
5: Bona tarda. Baixen lleugerament les temperatures a la meitat sud de Tarragona i al Pirineu Oriental i encara són elevades a la depressió central de Lleida, les valls del sud del Pirineu Occidental i l'Empordà. Els avisos estan restringits al Pirineu de Lleida, la depressió central de Lleida també i a l'Alt Empordà. Així doncs, avui les màximes seran de 38 a Lleida, 37 a Girona, 32 a Barcelona i 31 a Tarragona, i les temperatures d'aquesta propera nit segueixen altes, amb valors de 26 a Barcelona i 23 a Girona, Lleida i Tarragona. Sol en general, amb núvols alts i tempestes de tarda al Pirineu, vent fluix de l'est i del sud-est que bufarà ocasionalment més fort al sud de la depressió central. Demà diumenge, temperatures similars, encara que pugen fins als 39 a Lleida capital, amb avisos actius a la província, és una informació d'AEMET.
0: I en surt aquest matí a Lleida, quan ha fet explosió un vehicle aparcat al carrer Lluís Companys, a prop del Teatre Municipal de l'Escorxador. Hi ha 5 persones ferides, una de greu, són el conductor del cotxe i 4 vianants. Un aerosol s'apunta com la causa de l'explosió. Situació del trànsit a aquesta hora, Servi Català, Mireia Camats.
6: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la C-44 està tallada a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en tots dos sentits. Per un accident es fan desviaments per la carretera T-318. A banda d'això, la C-55 hi ha retencions a Castellbell i al Vilà en tots dos sentits per un altre accident que tallar la via en dos sentits de la circulació. A l'autopista AP7 hi ha retencions entre Sant Cugat i el Papiol en sentit sud per un accident que ocupa el voral. Més endavant hi ha lentitud i aturades entre Castellbisbal i Gelida en sentit sud. Encara més endavant a la mateixa AP7 hi ha retencions a Roda de Barà en sentit Tarragona. També a l'AP7 hi ha retencions entre Mollet i la Roca del Vallès en sentit nord. Retencions també a l'enllaç de la 2 amb l'AP7 a Martorell en sentit sud. A la 2 hi ha retencions a Jorba en sentit Lleida. La C32, l'autopista del Maresme, va molt carregada de l'Ella a Tallà en sentit nord per un accident i més endavant de Cabrera de Mar a Mataró, també en sentit nord. A la C60 i a Quargentona en sentit Mataró. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions de Tiana Montgat en sentit Mataró. A la C35 i a la C65 hi ha retencions a Llagostera en sentit Palamós. Cua a la C63 a Lloret de Mar en sentit sud. A la B24 i a la Nacional 340 hi ha cua a Vallirana i al Vendrell i Creixell en sentit Tarragona. A la C32 hi ha lentitud i aturades entre Castelldefels i Sitges en sentit sud. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Amb l'Albert Bacàs als comandaments tècnics, el Jaume Bernet a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: El Consell Nacional de Junts ha expressat avui la seva satisfacció per l'aval europeu a la llei d'amnistia espanyola que permetrà a l'expresident Puigdemont tornar a Catalunya peti qui peti, ha dit el secretari general de la formació. Jordi Turull considera l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea com una victòria rotunda en tots els sentits. Laura Zurriaga.
7: Dos dies després de l'aval de la Justícia Europea a la llei d'amnistia, el secretari general de Junts celebra el que titlla de victòria per Catalunya, per l'independentisme i pel seu partit. Ha assenyalat Jordi Turull que el retorn de l'expresident Carles Puigdemont està cada vegada més a prop.
2: Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
7: El president de la Generalitat reivindica l'amnistia com una eina de reconciliació i convivència per construir el futur de Catalunya, Salvador Illa.
3: És abrir una puerta a una oportunitat de futuro. Un futuro que ja està aquí i que queremos construir todos juntos. Pensemos lo que pensemos. Esto pese a quien pese. Cataluña apuesta de una forma rotunda i irreversible per la convivència i per el futur en el marco d'una Espanya global. Espero que quedi clar per tothom.
7: De la seva banda, els comuns exigeixen una disculpa al líder dels populars per haver mentit, diuen, a la societat sobre l'amnistia, Ernest Urtasun.
4: I avui en dia sabem que l'amnistia és constitucional, és legal a ulls del dret europeu i que, per tant, sabem que el senyor Núñez Feijóo ha estat mentint a la societat espanyola durant més de 3 anys i avui li exigim una disculpa i una rectificació.
7: Des de la CUP aconsellant a Puigdemont que no torni i emplacen a Junts i Esquerra a reactivar l'independentisme. Xavier Pellicer, al programa Faristols d'aquesta casa.
8: Perquè segurament el que podem preveure si decidís tornar la setmana vinent, que si ho fes ho respectaríem, ens semblaria magnífic i estaríem donant-li suport, és què podria fer el Tribunal Suprem.
7: La sentència del Tribunal de Justícia Europeu no té efecte sobre l'ordre de detenció que pesa sobre Carles Puigdemont. El Suprem per ara la manté i resta a l'espera de com el Constitucional interpreta la decisió europea.
0: El president de la Generalitat admet que l'Estat ha d'invertir més a Catalunya després de conèixer les xifres. 1.300 milions de la inversió de l'Estat a les comunitats autònomes van anar a parar a Catalunya l'any passat, segons dades del Ministeri d'Hisenda. Representa un 8,6% del total i és menys de la meitat del que va rebre la Comunitat de Madrid. També és menys, un 6% menys, del que havia rebut Catalunya l'any 2024. Per revertir aquestes xifres, el president Illa diu que cal passar de la queixa a la feina amb l'anomenat Consorci d'Inversions i reclama el suport de tots els grups polítics. Declaracions del president Illa durant la presentació del conveni Maresme aquest matí a Mataró. El govern invertirà més de 380 milions d'euros per millorar els accessos a la comarcal, a la C32, o reconvertir la Nacional 2 en el gran passeig cívic de la comarca. Unes obres que es previst que s'allarguin durant els pròxims 3 o 4 anys. Barcelona es converteix aquest cap de setmana en capital mundial de la defensa dels drets LGTBI en acollir el Pride, la reivindicació de l'orgull. Una manifestació que recorrerà els carrers de la capital catalana entre la plaça Universitat i l'Arc de Triomf. Aquest és l'acte més destacat. Quim Esteban.
9: La desfilada del Pride Barcelona començarà a les 6 de la tarda a la plaça Universitat i ho farà amb una ballada de jotes de les Terres de l'Ebre. L'objectiu és reivindicar la cultura popular com a espai inclusiu i obert a tothom. L'acció congregarà més de 50 parelles de balladores i balladors que encapçalaran aquesta manifestació que anirà per tota la Gran Via i acabarà a l'Arc de Triomf. Allà hi ha un escenari on es llegirà el manifest i on actuaran, entre d'altres, Beth, Que Ryan o Gala. També hi haurà un escenari a la plaça Universitat amb actuacions des de les 5 de la tarda. Enguany, el Pride Barcelona girarà al voltant de la interseccionalitat i és que moltes persones LGTBI estan discriminades no només per la seva orientació sexual o per la seva identitat de gènere, sinó també per la seva raça, per la seva classe social o per estar racialitzat o racialitzada. A la manifestació assistiran representants polítics de la majoria de formacions per part del govern, el conseller de la presidència, Albert Dalmau i la consellera d'Igualtat, Eva Menor.
0: A la mateixa hora que comença la desfilada del Pride, en un altre punt de Barcelona, a la plaça de Sant Jaume, començarà una concentració a favor del poble saharaui. La trobada coincideix amb la presència a Catalunya de més de 200 nens i nenes dels campaments de refugiats al desert d'Algèria que passen l'estiu en llars catalanes fugint de les temperatures infernals. Es converteixen també en petits ambaixadors de la causa saharaui.
10: Me gusta la venir con la playa y la piscina. Y el casal, y no calora que mucho.
11: Me gusta que está todo muy verde. Me gusta la comida. Me gusta la casa. Me gusta la piscina. Me gusta vacaciones en paz.
12: Para mí es la primera experiencia como madre de acogida. Es increíble lo que se puede aprender cada día con estos peques saharauis y lo que te ayudan a valorar las pequeñas cosas que nosotros damos por sentado en el día a día. Ver el mundo a través de sus ojos y de sus primeras veces es algo que sin duda no olvidaremos en nuestra casa.
13: Me encanta mi casa. Voy a la piscina, juego al básquet.
14: Me ha gustado mucha actividad.
15: La veritat és que està sent una experiència preciosa. És una meravella veure'ls gaudir i descobrir i veure la seva curiositat per absolutament tot. Crec que aquesta canalla ens dona molt aquesta bidireccionalitat, no?, del que es dona i es rep. I, evidentment, doncs, també

0: organizaciones que apoyan la lucha del pueblo saharaui.
1: Delegat del Front Polisario a Cataluña.
0: Estamos aquí para denunciar otra vez más la ocupación ilegal marroquí a nuestros territorios y denunciamos la actitud del gobierno español y del Estado español, que en vez de apoyar y asume su responsabilidad como potencia administradora, está apoyando al agresor y dar visibilidad a la causa saharaui, apoyarla hasta que podemos lograr la descolonización de la última colonia de África.
2: Ojalá llegue el día en el que no tengan que acudir a través de estos programas de vacaciones en paz y puedan venir simplemente de vacaciones porque sus condiciones de vida sean mejores.
3: Parlem ara de salut visual i en concret del glaucoma. Una malaltia silenciosa no dona símptomes al principi, però és la primera causa de ceguesa. Ho adverteixen els especialistes perquè el glaucoma no té cura, però es pot aconseguir frenar, com li ha passat al Javier gràcies a la cirurgia.
4: A mi em van diagnosticar fa uns 15 anys sobre el glaucoma i no en sabia gaire. Sempre havia pensat que aquesta malaltia jo l'associava amb gent gran. Per exemple, amb la meva àvia, que també havia tingut. Al principi, doncs, m'afectava molt perquè notava que empitjorava i a la vegada és una malaltia que no es nota, que és silenciosa i que em quedaria sec. Llavors, això presenta molta angoixa i aquesta angoixa, doncs, també necessitava ajuda psicològica.
3: La doctora Maria Isabel Canut és la presidenta de la Societat Catalana d'Oftalmologia i vicepresidenta de la Societat Espanyola de Glaucoma. Doctora, estem parlant de la primera causa de ceguesa, però el glaucoma és un gran desconegut, tot i que cada cop hi ha més afectats, oi?
5: Sí, efectivament és una patologia que cada vegada veiem més manifestacions perquè la població envelleix més. El glaucoma, doncs, és una patologia en el que tenim la gran problema, que és una ceguera silent si no s'agafa a temps.
3: Vosaltres dieu que la meitat dels afectats no ho saben.
5: Efectivament. El glaucoma hi ha de diferents tipus i de diferents control evolutiu, de diferent agressivitat. Un glaucoma agressiu, doncs la pèrdua de visió és molt ràpida. Hi ha altres tipus d'hipertensió, perquè quan parlem de glaucoma hem de tenir present que el factor de risc més important és la pressió intraocular, que no té res a veure amb la pressió arterial. I després hi ha els pacients que ja tenen el glaucoma desenvolupat al moment del diagnòstic. També hi ha un volum de pacients estimat al voltant d'un 20% aproximadament, que es diuen glaucomes normotensius, on el factor de risc aquí no és la pressió intraocular el més important, sinó que hi ha d'altres factors, com de caire circulatori. Aquest tipus de glaucoma és més difícil de diagnosticar, però no obstant, amb una detecció precoç i sobretot amb un seguiment, doncs es pot arribar a controlar de la peritat que hi hagi una pèrdua de visió substancial.
3: I la relació amb la diabetis?
5: La diabetis fa una alteració a nivell del fons d'ull, que s'anomena retinopatia diabètica. A part de la retinopatia diabètica, poden fer un glaucoma secundari, que es diu glaucoma neovascular, que és un glaucoma molt agressiu. Hi ha un paràmetre important, que com més desenvolupada està la població a nivell socioeconòmic, la tassa de glaucoma neovascular cau en picat. Afortunadament, aquí a Espanya, en conjunt, doncs el glaucoma neovascular ha baixat molt a la última dècada, perquè es fa un control, els diabètics tenen un control molt més acurat i afortunadament ja els glaucomes neovasculars que arriben a les nostres consultes han caigut molt la incidència i moltes vegades venen d'altres zones que no són precisament la nostra zona de treball.
3: Si dieu que la meitat dels afectats no ho saben, això vol dir que és que no hi ha símptomes, no? Al principi, que se sàpiga que té un glaucoma.
5: Exactament, exactament. El glaucoma és una malaltia que jo la podria etiquetar com a molt traïdora. Per què? Perquè doncs, no n'és conscient la persona. És a dir, pots anar perdent l'agudesa visual i quedar-te de forma totalment silenciosa i sol adonar-te que et quede un remanent de visió quan mantens la visió central. es diu el que es diu.

0: moltes vegades amb canó d'escopeta, és a dir, queda una visió que seria els 10 graus centrals. Tu pots haver perdut un 90% de camp visual i sol mantenir la zona central. Aquesta és la pèrdua més freqüent de glaucoma. El glaucoma és, podríem dir, una ceguera silenciosa si no la detectes a temps.
1: I és irreversible?
0: Totalment irreversible, perquè tot el que es perd és irreversible. No tenim capacitat de regenerar-ho. Per tant, hem de ser molt curosos en fer tot un estudi i evitar que s'arribem a aquesta pèrdua.
1: És vital, suposo, el diagnòstic precoç, no? I sobretot la prevenció.
0: El diagnòstic precoç és la gran eina i, veritablement, jo li diria que les consultes, la gent té molta cura, acuta a l'oftalmòleg i, doncs, amb una revisió a temps ha canviat molt el patró. La incidència del tipus de glaucoma ha canviat moltíssim la incidència i la prevalència a la nostra societat, perquè hi ha una cultura. Però mai és prou. Sempre és molt trist quan arriba una persona que no se n'ha assabentat d'aquesta patologia i aleshores ja has de transmetre que no tenim capacitat de regenerar el que ja està perdut, amb la limitació que això suposa, amb la seva activitat de lectura, conducció, etcètera, etcètera. Per tant, la prevenció és el pilar fonamental, perquè amb una bona prevenció evitem que hi hagi unes lesions, com dèiem abans, irreversibles. I també poder iniciar un tractament. El tractament del glaucoma té diferents pilars i podem adaptar-los, sens dubte, a la patologia del pacient que arriba.
1: Doncs ja ho sabem, hem d'anar a la consulta a mirar-nos si som candidats a tenir un glaucoma o ja l'estem patint. Qualsevol persona pot patir-ho. Especial atenció als grups de risc, que ja ens ha dit la doctora quins són. Doctora Isabel Canut, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vostès.
1: L'experiència immersiva Human Requiem, que fa una versió escenificada d'un Requiem alemany de Brahms, s'estrena aquest cap de setmana al Saló del Tinell amb les veus de l'Orfeo Català. El Festival Grec i el Palau de la Música Catalana coprodueixen aquesta peça en què els cantaires es barregen amb el públic. Les entrades estan totes exaurides, Marta Arquín.
2: Human Requiem, estrenat el 2012, és un espectacle diferent, una versió escènica poc convencional d'un Requiem alemany de Johannes Brahms, en què els cantaires i el públic estableixen una connexió física i espiritual. Una proposta artística del dramaturg Johann Sandig per a solistes, cor i piano a quatre mans que en la seva estrena a Barcelona compta amb un elenc català en què participen Mireia Tarragó, Ferran Albric i l'Orfeo Català sota la batuta de Simon Halsey. La versió barcelonina també compta amb un espai únic i històric, la plaça del Rei i el Saló del Tinell.
3: It starts outside and then Saló Tinell, of course, we're sitting here. A beautiful acoustic.
2: Comença fora, a la plaça del Rei, explica Johann Sandig, i després entra al Saló del Tinell, del que destaca la seva bonica acústica. Una transició perquè el públic s'endinsi en una cerimònia fúnebre que celebra la vida, un rèquiem humà d'esperança i consol que Brahms va compondre arran de la mort de la seva mare i del seu amic Robert Schumann. Els cantants interpreten de memòria tot el text en alemany, circulen per la sala i es barregen entre el públic en una experiència immersiva i emocional que ens connecta com a col·lectiu.
3: We wanted really to integrate the Sardana in the fourth movement. Wie lieblich sind deine Wohnung, Herr Zebaoth.
2: Per això, explica Johann Sandig, la versió de Barcelona inclou una sardana al quart moviment que convida el públic a unir-se a una festa de la humanitat. Les entrades estan exaurides, però el 20 de setembre el tornaran a interpretar al Palau de la Música en un concert benèfic destinat als afectats pel terratrèmol de Veneçuela.
1: Ja ens agradaria que aquesta música sonés en les pròximes hores, que tot anés com molts demanen. Arriben els esports, hem de parlar, clar, està del Mundial. Avui el partit més dolorós pel tercer lloc, però demà la gran final, Espanya-Argentina, Josep Capell.
4: Què tal? Això ho esperen tots, que demà soni música celestial, fins i tot sobre el terreny de joc, que veiem un gran joc, però insisteixo, encara falten unes quantes horetes perquè aquestes dues seleccions facin encara els darrers entrenaments abans d'aquesta finalíssima de demà. A partir de les 9 a Nova Jersey s'enfrontaran sense cap mena de dubte les millors seleccions del món a nivell col·lectiu, però també amb grans individualitats, amb un parell de noms per sobre de tots. I curiosament, dos canterans del Barça, Leo Messi i Lamine Yamal. Passat, present i futur són els que estan acaparant la majoria de portades i de comentaris en aquestes hores prèvies a la final. A nivell esportiu preocupava l'estat físic de Lamine, però el seleccionador Luis de la Fuente ha tranquil·litzat tothom deixant clar que tot i el cop de dimarts contra França a la cama esquerra i que ahir no es va exercitar amb normalitat, ho farà les properes hores i estarà en perfectes condicions de cara a demà. Com també la resta d'integrants de la Roja, que no tindrà cap baixa per aquest partit. Tampoc la Biceleste, que això sí, arribarà segurament més desgastada físicament després de la tensió i l'exigència dels dues d'eliminatòries on va haver de remuntar i guanyar en els darrers minuts, en algun cas amb pròrroga inclosa. Tornant a les individualitats, els noms propis hem pogut escoltar aquesta matinada el propi Leo Messi en un acte promocional per a la final parlar de Lamine Yamal i de la famosa fotografia de fa 19 anys amb l'argentí banyant a un Lamine encara bebé.
5: És una decisió clara en qual seguim moltíssim perquè fue en un club al qual amo y deseo siempre lo mejor y quiero siempre lo mejor y nada, es uno de los referentes mundial con 19 años. Tiene toda la carrera por delante, tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico, el cual nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez. Desearle lo mejor, la verdad que esa foto es una locura porque bueno, es la vida, ¿no? Yo hice una foto cuando él era bebé y pues, estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo, creo que digo, es una locura.
4: Un Messi recordant i declarant també, com sempre, el seu amor pel Barça sobre Lamine i de com poder aturar-ho, també n'ha parlat irònicament el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
6: No, sería bueno que nos encerraran en la habitación. ¿Qué vamos a hacer? Juega muy bien, es un patrimonio del fútbol ese chico, tiene una edad en la cual todavía tiene un montón para dar y... Y bueno, es un patrimonio, como digo, del fútbol que va a dar demasiada alegría a España, esperemos que el domingo no, pero son jugadores difíciles de marcar, tanto Leo como él.
4: Elogis, doncs, cap a Lamine Yamal i cap a tots els jugadors de la selecció espanyola, una actitud recíproca quan s'ha parlat també des de la selecció espanyola sobre l'Argentina. Això deien ahir en roda de premsa el seleccionador espanyol Luis de la Fuente i el capità Rodri sobre la figura de Leo Messi. Comencem per Rodri.
7: Evidentemente para mí es el mejor jugador de todos los tiempos y es un jugador que ha sido capaz de liderar a su selección y llevarla en Qatar a ganar la Copa del Mundo y en este caso a la final. Pero creo que Argentina es mucho más que Messi. Creo que ha demostrado ser un equipo muy completo con jugadores de altísimo nivel y que a día de hoy, sinceramente, creo que somos los dos equipos que mejor juegan de manera colectiva, por así decirlo. Así que, evidentemente, habrá que tener en cuenta a Leo, pero también a muchos otros.
4: I en la mateixa línia, un Luis de la Fuente que explicava amb una anècdota del passat per què demà no li faran un marcatge individual a l'estrella argentina.
8: Mira, Lionel Messi le conocí, yo estaba entrenando en el Sevilla Fútbol Club, en categoría División de Honor, y jugamos un partido del Sevilla-Barcelona. Y fuimos ahí a Barcelona, me habían hablado muy bien de un chico que se llamaba Messi, pues evidentemente le hicimos al principio un marcaje individual. En el minuto 70 íbamos empate a cero. Y cuando le sacaron una tarjeta al jugador que le estaba marcando, le cambié y en 15 minutos nos metió 4 goles. ¿Quiere decir esto? ¿Que le vamos a poner marcaje individual? No. ¿Pero que vamos a estar muy atentos de él? Sí. Però exactament igual que ells van a tenir que tenir molta atenció a nostres jugadors.
4: I encara recuperem un testimoni més important, importantíssim, sobre Lamine i sobre Messi, a més perquè els coneix perfectament els dos. Amb un va estar jugant molts anys i l'altre el va estar entrenant. De fet, el va fer debutar amb la samarreta del Barça. Parlem, com no, de Xavi Hernández, l'exjugador i exentrenador blaugrana, en exclusiva en una entrevista a aquesta casa, Ràdio Nacional d'Espanya.
9: No, jo comparo a Messi con Jordan. Messi lo ha hecho durante 20 años y lo sigue haciendo con 39 años. Lamine puede hacer también el rol de Messi, lo puede hacer. Ahora ya depende de su ambición, de su actitud, de su capacidad de liderazgo, que la tiene. Lo tiene todo. Lo tiene todo para los próximos 15, 20 años ser el mejor jugador del mundo del fútbol. Le deseo todo lo mejor. Es un buen chico, un muy buen chico. Tiene humildad para trabajar. Y ese es mi recuerdo cuando estaba yo entrenando en el Barça.
4: Doncs molt, en parlarem a les pròximes hores d'aquesta final del Mundial, la segona a la història per a la selecció espanyola. L'anterior, recordem, el 2010 a Johannesburg, va acabar amb victòria i amb clar protagonisme català i blaugrana amb dues finals amb moltes similituds. Recordar també, com deia Olga, que això serà demà, però avui encara tenim un partit més, el penúltim, el que segurament ningú vol jugar, el de consolació, entre Anglaterra i França a partir de les 11 de la nit a Miami.
1: I més enllà del Mundial, pel que fa a futbol de clubs, el Barça ha completat la primera setmana d'entrenaments, mentre que l'Espanyol comença avui la pretemporada.
4: Efectivament, el conjunt de Manolo González jugarà aquest vespre a partir de les 8 a Olot, el primer amistós d'una setmana on està d'estaix de pretemporada a Navata. També juguen avui els dos equips catalans a la segona divisió, el Girona i el Sabadell. El conjunt arlequinat ho farà a Castelló a partir de les 7 i els gironins de Vandal al Cadisà d'Aràbia Saudita a partir de les 6. Per cert, que el Girona ha fet oficial també el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos, pel que rebrà poc menys de 7 milions d'euros, a més de reservar-se un tant per cent en cas d'una futura venda. Pel que fa al Barça, ha completat aquest matí la primera setmana d'entrenaments, ja que demà tenen festa. Ho ha fet amb només 10 jugadors del primer equip i 15 entre el filial i el juvenil. Encara no ho fa De Jemi, el que serà el segon fitxatge, que ja està a Barcelona des de dijous i ja ha passat la revisió mèdica. Està previst que s'incorpori a la feina la setmana vinent, quan també serà presentat en funció de l'agenda del president Laporta. També estan pendents de la lesió de Frenkie de Jong per acabar de decidir si passa o no per quiròfan i de la cessió de Ter Stegen a l'Ajax, una operació que està pendent de petits serrells i que està a punt de tancar-se. Per cert, que el club ha fet oficial que el primer equip disputarà el 8 d'agost el triangular a Itàlia amb l'Udinese i el Nottingham Forest. I comencem l'àmbit poliesportiu en ciclisme. Amb el Tour de França tenim en marxa la 14a etapa de 155 quilòmetres entre Mulhouse i Le Martin-Fellerin, no sé si ho he dit bé, amb diferents ports de muntanya. Anem a veure com va l'etapa. Seguint la cursa francesa, tenim, com no, durant aquestes setmanes el Jorge Agüero. Què tal, com va l'etapa, Jorge? Bona tarda.
10: Què tal, Josep? Molt bona tarda. Doncs hem setat l'etapa a dos quarts de dues. La tenim ja en marxa per les carreteres d'Alsàcia. 138 quilòmetres encara per arribar a línia de meta. Hem passat ja, però, el primer sprint intermig, l'únic sprint intermig que s'ho ha endut el corredor belga de l'equip Alpecin, Jasper Philipsen. Duríssima jornada de muntanya, la que ens espera avui pels Vosgos, amb un port de segona categoria i tres de primera, entre ells el Valor d'Alsàcia, que torna a coronar-se per segon dia consecutiu, tot i que avui es fa a l'equador de l'etapa, i també després, i ja per rematar, el Col du Hag, amb 11 quilòmetres, al 7,3% de pendent. És indubtable que avui es mourà la general, no s'espera, però, ni molt menys que pugui afectar el mallot groc, a Tadej Pogacar, que fins i tot, i en aquest sentit, doncs més aviat diria que podria, el que podria passar és que amplia el seu avantatge amb la resta. Té, recordem, 3 minuts i 36 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard. Els canvis, precisament, doncs s'esperen al capdavant, però entre el segon i el tercer classificat, aquí recordem, tenim l'alacantí del líder Trek, Juan Ayuso, com a cinquè classificat, i Mallot Blanc aspirant a fer podi en aquest Tour de França. També la cursa, recordem, els dos catalans, tots dos corredors del Caja Rural, l'ullastrellenc Abel Balderston i el baixempordanès Joan Nicolau. Com dic, a falta de 137 quilòmetres perquè arribi l'etapa aquí a l'estació d'esquí de Le Marstein, sense cap escapada de moment en el pilot.
4: Gràcies, Jorge. Completem en aquest darrer minut la informació poliesportiva amb un parell de punts de bàsquet i de motor. En bàsquet, el Girona ha fet oficial el fitxatge del Barça estadounidenc Stanley Whitaker, de 1,83 m, i que ha firmat per una temporada. El Barça, recordem, va fer oficial ahir la tornada de l'escorta uruguaià Agustín Ubal. I pel que fa al motor, a la Fórmula 1, al Gran Premi de Bèlgica, a partir de les 4 de la tarda es faran els entrenaments oficials de classificació. Els darrers lliures, aquest mateix matí, el més ràpid ha estat el pilot italià de Mercedes, Kimi Antonelli, amb Lando Norris segon. Pel que fa a Fernando Alonso i a Carlos Sainz amb Williams ha fet el 18è millor temps, Fernando Alonso el penúltim.
1: Gràcies, Capel.
4: Fins ara.